0: ਇੱਕ ਧਿਆਪਤ
1: ਇਨਫਨੀ ਜੁਰਨਲ ਜਮਨਿਆ
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando-nos.